0: Prado.
1: En l'edició d'avui de la història del High Energy, el protagonista serà un cantant australià, Jason Donovan. En l'edició anterior de Hot Dance 80 vàrem estar a la festa del 40 aniversari del Max Mix i li vàrem demanar a en Mike Platines a veure quina és la cançó que ha punxat més des de que treballa en una cabina. Al meridià del programa escoltarem el número 1 de les llistes angleses del 1986. En aquella ocasió va ser el número 1 un tema de Europe, de Final Countdown. I escoltarem, doncs, una mica de tot. Com sempre, el vostre programa a Hot Dance 80. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy.

l'actor Terence Donovan, Jason va començar la seva carrera actuant en sèries de televisió australianes. La seva gran oportunitat va arribar amb el paper de Scott Robinson amb l'exitosa telenovel·la australiana Nick Gurs. A més, entre el 1986 i 1989, allà la seva història d'amor amb el personatge de Kylie Minogue, Charlene Mitchell, els va convertir en un fenomen cultural i va llançar la carrera d'ambdós a nivell internacional.

seguint les passes de la seva companya de repartiment, Donovan va signar amb el segell discogràfic P.O.M. de Stokic & Waterman, els productors més exitosos de l'època al Regne Unit.

Benny Broken Hearts, editat el 1989. Va ser el seu primer single en solitari, un èxit instantani, arribant al número 1 al Regne Unit.

sota la producció de Stokic and Waterman Donovan, es va especialitzar en un pop melòdic molt comercial i orientat a les pistes de ball que va definir l'era del Hit Factory.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors que t'acompanya cada setmana a la teva sintonia preferida. Aquesta és la cançó que sempre ens diu en Mike Platines, que és la seva cançó. En la festa del Max Mix 40 aniversari vàrem treure-li una altra part d'aquesta. I és que ens va dir que també li agradaven els Cool and the Gang i les celebracions. Celebrate.

0: més sobreviure.
1: El tema que més he punxat en ma vida, hosti, això és molt difícil de dir. Jo penso que probablement, perquè el vaig punxar en directe als 80, 84, vaig punxar en directe als 85, el segueixo punxant els bolos que faig ara, avui començarem aquesta cançó, amb aquesta cançó va començar el primer Max Mix, i l'he posat altres megamixes, segurament, How Old Are You, de Mi Commission, segurament, és la que més he punxat, segurament.

directe. Si ens acabes de sintonitzar, Hot Dance 80 és un programa de música dance de dècades anteriors. 70s, 80s i quelcom dels 90s. Recorda que ens pots enviar un WhatsApp demanant

una cançó original del 1979. Editada pel segell Mercury. I de la música de T.D. Jackson a la música de...

Això és de 1966 i ens anem ara a finals dels 70s. Arribarem a la meitat del programa on escoltarem el que va ser el número 1 el 1986 a la llista Billboard. No, avui no toca Billboard, avui toca UK Singles.

la música de Real McCoy, Love on the Motion. És la música que funcionava al 95. I tirem una dècada enrere, exactament al 1984. A vegades no sé si és bo escoltar o no els que fan altres companys. Però el cas és que els dissabtes a la nit a la Ràdio Nacional de Catalunya el Mikimoto punxava això. Ja sabeu què va fer en Josep Maria. Doncs va agafar el 205 GTX de Vic, cuidar tot.

hem escoltat Funky, Italo. Música dance francesa. Ara anem a escoltar una producció d'un DJ que va néixer als anys 80. Això vol dir que té uns 40 i pico d'anys. Això s'anomena Rich Baby.

I és que música dansa n'ha fet sempre i a tot arreu del món. Ens anem d'Holanda cap a Llatinoamèrica. Això és una cançó original de Sylvester Patrick-Coley. Jan Amics l'ha passat per la batedora i ha fet aquest remix de

des de Santiago de Chile ens arriba Hanomix amb aquesta versió que m'han dit de la cançó de Silvestri, Patrick Conley, Do You Wanna Funk. Anem a baixar una mica de BPMs i ho farem amb el Sul to Sul i amb el Keep On Moving.

Hotels 80 és una producció d'HTMR des de la producció La Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbara Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I és que, com diem sempre, Hot Dance 80, punxem els números 1, els números 2, els números 3. Ara estem escoltant Brooklyn Bronze and Queens Band, però no escoltem el seu On the Beach, sinó que escoltem el seu All Night Long. Serà fins la propera. Adiós.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Filippo Cevenini, il leader della band.
1: Grazie a voi.